0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
1: ¿400 euros? Wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos. Y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
3: Ontinyent 95.3.
4: Van Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, fa saber, deguda a la previsió meteorològica i la fira de tendes, tapes i roc prevista inicialment per als dies 8, 9 i 10 de maig, queda posposada als dies 15, 16 i 17 de maig. Però dissabte dia 9 de maig es manté la celebració de la cursa ciclista, la legendària. Per tant, es fa necessari regular els aspectes que previsiblement es veuran afectats pel desenvolupament d'aquesta prova esportiva. En conseqüència, i en ús de les facultats concedides per l'article 21.1 lletra E de la llei 7/85 de 2 d'abril, es disposa prohibició d'estacionar. Des del divendres dia 8 a les 22 hores fins al dissabte dia 9 a les 20 hores es prohibís l'aparcament de vehicles en les vies públiques següents: Avinguda Benicadell, Avinguda Manuel Sánchez Guarner, Pàrquing Sala Gomis, tram del carrer José Iranzo del Parc Poeta Ocí Smart fins a Avinguda Manuel Sánchez Guarner. Trànsit tallat i seguretat en el recorregut. La carrera transita pels següents carrers i estaran tallats el dia 9 de maig des de les 7 hores fins a les 8 hores i de 12:30 a 15 hores: Avinguda Ramon y Cajal, Avinguda San Francesc, carrer del Tirador, Avinguda Jacinto Benavent, Avinguda Almansa, passant per la Glorieta Sal del Bou, direcció Fontanars per la CB 660 i tornaran per la CB 665 des de Moixent. Pas alternatiu al tall de carrers. Degut al tall de trànsit dels anteriors carrers, algunes zones de la localitat quedaran delimitades per aquest recorregut i, per tant, s'habiliten llocs d'entrada i eixida de les següents zones: Barri Sant Rafel, des de la Glorieta Sal del Bou pel carrer Logeria i per carrer Cassiano Fita des del pont de Santa Maria. Urbanització Les Aigües, accés per CB 660 pont Sal del Bou. Urbanització Helios, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660 Fontanars. Urbanització El Pilar, accés per urbanització Les Aigües, després per la CB 660 Fontanars fins camí Ponceta. Urbanització Santa Ana, accés a Avinguda Sant Francesc per la rotonda Salvador des de la CB 650, antiga carretera València, i també pel camí Pólvora o camí Presos. Ontinyent, a 7 de maig de 2026. L'alcalde Jorge Rodríguez Gramaje.
3: Somos los 40, la radio de los éxitos.
5: ¿A qué te suena esta canción?